Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí, avui és dimarts 22 de setembre, les portes ja de la tardor, que demà dimecres arriba oficialment la tardor, però vaja, tenim un temps encara d'aquella manera d'estiu, eh? Avui li preguntarem a en Jordi, a veure com ho tenim, a 8:45 del matí, però vaja, avui també volem destacar aquest cicle d'entrevistes que fem als portaveus i a les portaveus municipals. Començàvem ahir dilluns amb Marcos Ortega de Pineda en Comú. Avui entrevistem a Gustavo Ollero del Partit Popular. Ho farem després a la previsió del temps, ja cap a 8:45 del matí. Bé, i a tot això també l'apunt del dia, molta informació cada hora en punt, energia positiva i bona música per acompanyar-te com cada dia des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Salutacions, estic amb tu fins a la una, com cada dia. El meu nom és Olga Digue.

Avui dimarts continuen les projeccions del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda. Sabeu que els treballs seleccionats es van projectant aquests dies a l'auditori. L'entrada és gratuïta i avui aquestes projeccions, les que entren a concurs, les seleccionades, les finalistes, es poden veure a partir de les 6 de la tarda, a banda d'altres treballs, i tot plegat inclòs, com us diem, en aquest Festival Internacional de Curtmetratges, que arriba ja a la 12a edició i que organitza Cinemar. Tota la informació també la trobareu al web del festival a www.cinemarpineda.org. Recordeu que tots aquells que aneu a veure aquests dies tots aquests curtmetratges també podreu participar en la categoria de votació popular, on el públic també decideix aquells treballs que més agraden. Bé, i encara afegirem en un àmbit ben diferent que a la Biblioteca de Poblenou aquests dies s'hi exposa una exposició documental en commemoració del Dia Mundial del Turisme que es commemora aquest dia 27 de setembre. Una exposició que podeu visitar fins a final de mes i que també us expliquem al portal de Notícies de Pineda.

0: Dos quarts de nou del matí tocats. Bona hora per saber quin temps tindrem avui i també aquests propers dies. Jordi Pérez, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia i molt bona hora.
0: Bé, què podem explicar a aquesta hora?
1: Pues expliquem que bé, que tenim el sol ja despuntant, ja tela com escalfa, i que les humitats són elevades. En comparació a dies enrere, les humitats eren més baixes, més moderades, avui ja són més altetes, voltem al 80%, i que sembla que no pugui ser, però hem de dir que avui, amb una segona quinzena de setembre, tornen a saltar les mínimes tropicals, perquè a Pineda sempre no hem baixat dels 20 graus. Ens hem quedat per sobre, i en molts punts de la línia costanera, sobretot de la costa central, fins i tot de la Costa Brava, doncs mínimes per sobre dels 20 graus, i quan estem ja avançats a la segona quinzena de setembre. Això a què es deu? Doncs es deu a la massa càlida, i això que estava la nit asserenada. O sigui, que Déu-n'hi-do, té mèrit, I el mar també molt càlid, que troba 26-27 graus, doncs tot entre els dos factors fa que doncs, les mínimes doncs, tornin a ser molt, molt càlides per l'època. Després d'ahir d'un dia de sol, però quin sol! I això que teníem aquests núvols primets que ens estaven als cels, que per moments quedava el sol una mica frenat, però tot i així, Déu-n'hi-do, el sol com cremava per ser finals de setembre, i quines temperatures ahir arreu de Catalunya, perquè els 32, 33, 34 s'escampaven a tort i a dret per tot l'interior, amb alguns rècords. Ahir els hi dèiem, podia saltar alguns rècords? Doncs ens ho van dir des del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot de Tarragona, dos observatoris, Constantí i Tarragona, capital, doncs han batut el rècord de setembre, i també l'Observatori Fabra de Barcelona doncs van superar de nou els 33 graus, que ja és per novena jornada d'aquest mes de setembre, doncs que supera el rècord del 25 de setembre del 1983, doncs supera el rècord d'aquell any, perquè no s'havia registrat mai tret d'aquell any concret i aquell dia concret, doncs els 33 graus. Doncs aquest setembre ja portem 9 dies superant els 33 graus en aquest observatori centenari. O sigui, això és poca broma amb el que estem veient i el que estem vivint. I bé, bona mar, vents bruixos. Ahir arribava bastanta porqueria, segurament són de les tempestes del dimecres passat a l'àrea de Barcelona, que van baixar les rieres, doncs, per les corrents, doncs, segurament doncs, van arribar doncs, bé, la brutícia típica quan baixen les rierades, que dies enrere, com que els vents han estat fluixos o fins i tot de llevant, doncs no acabaven d'arribar a la porqueria. I va arribar, i aquí a prop del bot de l'aigua, hi havia bastanta mala qualitat de l'aigua, perquè hi havia bastanta brutícia, podem dir-ho. Esperem que això es vagi escampant i tornem a tenir les aigues netes. Ahir es va arribar als 28 graus aquí a Pineda, sense canvis a l'Alt Maresme, però, insistim, la pujada va ser generalitzada, molt marcada a totes les zones de gran part de Catalunya. Com dèiem, avui mínima tropical, 21 graus de mínima al centre de la vila, amb vents fluixos, matinada serenada, i bé, avui ens han d'esperar un dia de sol. També podem veure quatre nuvolets prims, sense més conseqüències. Pot haver alguns bancs de núvols baixos, sobretot cap a l'àrea de Barcelona, litoral de la Costa Daurada, però exclusivament aquell sector. La resta, domini del sol, baixen avui les temperatures 2, 4, 5 graus, les màximes, però com que ahir va ser un dia extrem de calor, baixen aquests graus, però es mantindran altes, perquè de nou tot el que és ponent i extrem sud i sectors de Girona es tornarà a superar els 30 graus, però en canvi l'àrea de Barcelona podem quedar més cap als 28-29 o fregar els 30 graus. Però bé, es mantenen, temperatures segueixen molt per sobre de lo que tocaria per les dates, però baixen respecte a ahir, podríem dir. Aquí, doncs, fins i tot poden pujar. A costa de la selva, entre Lloret, Tossa, Blanes, malgrat el Maresme, podien pujar una miqueta, podien pujar un grau o dos en aquesta raconada de l'Alt Maresme, degut doncs, que pot entrar una mica tramuntana, una mica rescalfada, i pot fer que pugi una mica la temperatura màxima. Per tant, Déu-n'hi-do. Els vents seran fluixos tot fins al migdia. A partir de cap allà a les 2, 3, 4 de la tarda, és probable que entri una mica de llevant, una mica reforçat per la Costa Brava Sud, i pugui arribar a l'Alt Maresme, una mica de llevantet, que a vegades entre aquestes brises de l'est, que faria recular el termòmetre i faria doncs, que es lleugerés una mica la calor. La mar en conjunt estarà tranquil·la, tret que insistim d'aquest vent que podia entrar doncs, en hores de la tarda, vent de llevant, una mica la brisa reforçada en aquest sector de la Costa Brava i al Maresme. Bé, demà som dimecres. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol. Segueix l'anticicló ben a prop nostre, cap al Cantàbric, agafant França, tot l'entorn peninsular. I demà, doncs, tornem a tenir un dia de sol. Temperatures sense gaires canvis. En algunes raconades pujaran lleugerament, en d'altres baixaran lleugerament. Però bé, la calor es mantindrà, la calor diurna. Les mínimes, ja veu que les mínimes, pues, salten les mínimes tropicals. Demà no descartem que tornem a estar voltant els 20-21 graus en molts punts costaners, i calor. Dijous, divendres, la massa càlida que es troba situada cap a l'oest peninsular s'acosta més cap a la vessant mediterrània, i això ens fa pensar, doncs, que les temperatures poden tenir certa tendència a l'alça, sobretot en zones interiors. Però bé, segurament també ho acabarem notant pràcticament tot Catalunya. Temperatures que poden pujar 2, 3, 4 graus les màximes dijous, divendres. O sigui, tornem a tenir un pic de calor notable de dijous i divendres. Per suposat, amb sol, amb estabilitat total i absoluta, brises, vents fluixos, al igual que demà, i la mar estarà molt, molt tranquil·leta. Aquest panorama, doncs, es perllongarà el cap de setmana. Potser el cap de setmana fluixa una mica la calor, però sempre en un context anticiclònic i de sol i de calor, podríem dir-ho. Aquesta massa càlida no serà fàcil bellugar-la. Hi ha mapes, alguns mitjans, que comencen a dir que això es va debilitant. Sí, es va debilitant, però canvis significatius no se'n veuen per allò pel que resta de setembre. No serà fàcil, insistim, desplaçar aquesta massa càlida. Ho voldran fer les masses fresques i inestables des de l'Atlàntic, però li costarà, Déu i ajuda, fer desplaçar aquesta massa càlida anticiclònica. I per tant, doncs, mantinguem que el que resta de setembre el domini del sol i temperatures que segurament potser a final de mes, pues, tenen tendència lleugerament a la baixa, però vaja, segurament que estarem en un context de temperatures encara per sobre del que tocaria. Aquest és el panorama, o sigui que aquests dies que queden de setembre, els gaiollens, algú li podrà agradar, però farà llarg de passar. Per què? Perquè tinguem sol, calor, molt monòtom, monotonia tota absoluta, i amb un context de sequera que tenim i de calors que no es veuen afluixar, perquè algú pot dir això és l'estiuet de Sant Miquel o de Santa Tecla o de la Mercè. No, això és estiu amb majúscules, perquè les temperatures, tot i que avui i demà podem baixar una mica, dijous i divendres tornarem a ser com si estiguéssim a ple agost, perquè tornarem a veure valors de 30, 32, 34, on vas a parar, això és d'escàndol. Per tant, l'estiu segueix una continuació del mes d'agost i, per tant, pinta que setembre serà extremadament càlid a gran part de Catalunya, al igual que els seus mesos predecessors, juny, juliol i agost. O sigui que, déu-n'hi-do, els quatre mesos amb un paquet, doncs, hauran estat, segurament, posem la mà al foc, extremadament càlids, i més amb aquest panorama que els estem descrivint pel que resta de mes. Bé, de moment això és tot.
0: Molt bé, Jordi. No, ara estàvem aquí parlant. Un dia que tinguem temps ho podem explicar, eh? Però ara el comentari era: tenim quatre mesos d'estiu reals, no tres mesos, perquè el mes de setembre, amb el que ens estàs explicant i el que estem vivint cada dia, anem amb gairebé màniga curta amb tira, en fi. Jordi, demà anirem parlant. Ens espera en Gustavo Llero aquests dies. De fet, ahir començàvem aquest cicle d'entrevistes als portaveus i a les portaveus municipals. Avui és el torn de Marcos Ollero del Partit Popular, que ja el tenim aquí. De seguida parlem amb ell. I amb tu, Jordi, connectem demà, 8:45 del matí.
1: Doncs sí, així ho farem. Estarem aquí al peu del canó. Doncs
0: que vagi bé.
1: Molt bon dimarts.
0: Bon dia.

0: Bé, doncs, a aquesta hora és moment de fer l'entrevista que estem fent aquests dies amb un cicle d'entrevistes als portaveus dels grups polítics municipals a l'Ajuntament de Pineda. Ahir vam començar i avui doncs, és el torn de Gustavo Ollero del Partit Popular, a qui ja podem saludar. Gustavo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I benvingut a Ràdio Pineda. Arriba després de participar a l'acte del Partit Popular de Badalona, no?, aquest diumenge.
1: Sí, aquest diumenge.
0: Amb Alberto, que ho hem publicat a les notícies, sí. Fins i tot amb una fotografia. Com ha anat?
1: Doncs realment va ser un acte molt maco i amb moltíssima gent. Hi havia unes 6.000 persones perquè es va poder comprovar perquè es van repartir els tíquets i van quedar sense tíquet. N'hi havia 6.000, o sigui que va ser un èxit. Va ser un encontre amb el nostre president i candidat a la presidència del govern, el senyor Feijó, i la veritat és que va ser molt positiu perquè vam poder comprovar que agafava compromisos en Catalunya, que volia que Catalunya tornés a ser una part d'Espanya que tingués un lideratge clar en el tema d'indústria i de foment del treball, com ha sigut sempre, i desgraciadament s'ha anat perdent, i això se li té que donar la volta, perquè Catalunya, com va dir ell, és on més s'apaga i menys se rep en temes d'impostos, però no per al tema d'identitat, sinó per al tema que aquí paguem molts d'impostos i realment no veiem reflectit l'impost que paguem al govern de la Generalitat en el benestar de cada dia dels ciutadans de Catalunya.
0: Que al final es van posar d'acord els dos grans partits en què sense Catalunya a vegades costa arribar al govern, no? Ho dic perquè Catalunya és una peça clau, primera per pes poblacional i per la idiosincràsia pròpia del territori, no? Vull dir que al final Catalunya és crucial, no? Perquè si no m'equivoco crec que són 52 diputats que surten de Catalunya cap al Congrés espanyol.
1: No sé si són 52 o 48, però per aquí
0: una cinquantena, no?
1: Sí, és la segona que més aporta, si no m'equivoco, després d'Andalusia, i sí que és veritat que Catalunya ha de ser, per mi que sóc català, ha de ser un referent a nivell espanyol. A nivell espanyol i a nivell europeu. És que una cosa no va lligada amb l'altra, no? O sigui, per mi Catalunya ha de ser lo principal, perquè a part és que és el motor d'Espanya. I desgraciadament, torno a repetir, portem uns anys que hem anat quedant enrarits a nivell industrial i a nivell d'innovació, perquè no sé la gent que marxa fora és perquè li donen millors oportunitats. O sigui, aquí ja no és qüestió d'ideologia política ni res, que si la gent no a la seva feina no els hi renta, al final marxaran, i això comporta que marxa l'empresa però marxen els llocs de treball, i estem veient que cada vegada tenim menys indústria, i això s'ha de mirar ara mateix amb la SEAT, que passarà amb la SEAT. S'ha de batallar perquè la SEAT quedi aquí a Catalunya i sigui produint cotxes i sigui el motor econòmic de Catalunya com és fins ara.
0: Bé, Gustavo, parlem de l'Ajuntament de Pineda en un any en què comença un nou curs polític que ens portarà fins a les eleccions municipals del mes de maig, que per cert, ahir va haver-hi junta de portaveus i comissió informativa.
1: Correcte.
0: Això vol dir que s'aplega, el govern convoca, per dir-ho així, els grups de l'oposició i parleu de qüestions que aniran al ple. No sé si pot desvetllar alguna cosa, bueno, no sé el que es pot explicar, però com a mínim d'allò que va a ple, no?
1: Bueno, ahir era la junta de portaveus i la comissió informativa, i a la junta de portaveus sempre se'ns avança els punts que aniran al ple, en aquest cas el punt més important són l'aprovació de les ordenances fiscals per l'any que ve, i a veure, tinc que dir que com sempre jo estic en contra de les pujades d'impostos que no siguin les justes i necessàries per al desenvolupar del poble, no? I clar, els pinedens han de saber que en aquest cas aquest any pujarà a l'IBI un 3%, segons es van informar, passa del valor de correcció del 0,84 al 0,87, o sigui un 3%, i després jo crec que el més important és que és per al tema de l'impost de circulació dels vehicles, que estaven bonificats els cotxes híbrids amb un 75% de l'impost, doncs passarà només a un 25%. Clar, això és una recaptació extra que fins ara se li donava una bonificació amb aquests cotxes, i també molt important és que no queden gaires, però sí que hi queden, i això em sembla més greu, si cap, que els cotxes de més de 25 anys podien agafar-se l'excepció de pagar l'impost de circulació. Si no total, quedava una part molt mínima que es tenia que pagar. O sigui, un cotxe, anem a suposar, de 25 anys, pues, poder pagar 25 euros d'impost de circulació, o 30 o 15, però era molt poc. Ara es treu. O sigui, a Pineda, l'any que ve, les persones que tinguin un cotxe de més de 25 anys que haguessin demanat la rebaixa de l'impost de circulació, doncs aquest any que ve tindran que pagar-ho com si fos un cotxe normal, o sigui, tindran que pagar els 100 i pico d'euros o de 100, depenent del vehicle, o 80, el que els hi toqui. Clar, i aquí em sembla molt gravós, perquè realment la gent que manté un cotxe tants d'anys, salvo quatre excepcions de gent que ho vol tenir perquè era del pare, és gent treballadora que no es pot comprar un cotxe nou. I clar, això em penso que és un gravamen molt important.
0: Que al final aquest impost de circulació, a què fa referència? O sigui, el motiu de pagar-lo, per dir-ho així, dic, perquè emmarquem aquesta idea, no? L'impost de circulació és per circular o és per contaminar?
1: És que ens ho venen com si fos que els cotxes vells han de pagar l'impost de circulació, en aquest cas és de més de 25 anys, perquè són els que més contaminen. No, no. L'impost de circulació no discrimina la contaminació del vehicle, que per això ja tenim un impost que paguem aquí a Catalunya, que és específic per la contaminació. L'impost de circulació és per la circulació dels vehicles, que teòricament ha d'anar per arreglar els carrers, les voreres, per l'aparcament, tot el que el cotxe teòricament malmet dintre de la població, no? On estàs vivint, i el de Calella pagant allà, però és tot com un conjunt, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, què passa? A mi que em diguin que els cotxes vells que contaminen més, per això li tornaran a passar l'impost, perdoni, això no és un impost per la contaminació, perquè no té cap sentit.
0: Bé, doncs, com que el dilluns ja ple, estarem molt atents a aquestes qüestions que vostè ara ens avançava. Ja li preguntarem també al govern, que és qui ha d'aplicar-ho, per dir-ho així. Anem a parlar de com es presenta aquest nou curs polític, no? Miri, vostè a la darrera entrevista deia: tinc il·lusió per ser el candidat del PP, treballaré per Pineda, per ser-ho. No sé com està aquesta qüestió, no sé si a nivell orgànic ja s'han fet passos perquè vostè sigui el candidat, què és el que ha passat i si està fent el seu equip, en què estan treballant?
1: Doncs nosaltres ja estem fent canvis en l'equip de la direcció del Partit Popular. Tenim noves incorporacions i realment estem fent una reestructuració, i a mi m'agradaria, com no, i és la meva il·lusió, de poder ser el cap de llista, però jo sempre m'he de calnar al partit, i en el partit nostre n'hi ha uns tempos, n'hi ha unes dates, i s'han de passar una sèrie de qüestions, i estem esperant, però la meva il·lusió és ser el candidat a Pineda.
0: I té el suport de la gent que l'acompanya? Bueno, clar, a vegades hi ha coses internes que no volem saber, que tampoc ens les explicarà, no? Però al final és... Si té el suport per ser-ho, perquè a vegades, li deia ahir en l'anterior candidat dels Comuns, deia, a vegades és difícil fer una llista i tenir un bon número 2, un bon... No? Com ho té?
1: Doncs la veritat és que sí, em sento molt recolzat per a l'equip que tenim i la Junta del Partit Popular d'aquí de Pineda. A part, tenim noves incorporacions que en un plaç molt breu de temps hem passat d'agafar 3 o 4 persones més que s'han acostat. I el més important és que s'acosten, no tenim que anar a buscar-los. O sigui, la gent s'està acostant a nosaltres per integrar-se en el projecte del Partit Popular i per les pròximes eleccions. Que això és un punt molt a favor, que no és el mateix que anar buscant gent, com va dir ahir en Marcos, que es referia, ostres, la gent moltes vegades, i li vas comentar, sí, però no quieren poner la cara, no? Després, sí. En aquest cas sí que és veritat que deuen veure que s'estan fent bé les coses i la gent s'acosta i volen posar la cara.
0: Va en sèrio això de que ha de ser una llista cremallera? Ho dic perquè
1: doncs
0: ho hem sentit a dir.
1: Doncs sí, que va en sèrio. Jo no... A mi no m'agrada, personalment no m'agrada, però no perquè es posin més dones o es posin més homes, és igual, jo crec sempre que ha de ser per la valia de cada persona, perquè si en aquest cas sigués jo el candidat, ha d'anar darrere una dona, després un home, i qui comença per dona, l'inrevés, no? Que poder, jo podria, si sigués jo el candidat, ser jo i tenir quatre dones, anem a suposar, que molt vàlides, com tenir dos homes i dues dones. O sigui, a mi les obligacions, quan es posen per obligació, aquestes quotes a mi no m'agraden, perquè és com una cosa obligada, no? I llavors jo crec que la gent ha de ser per la seva feina i la seva valia. O sigui, jo no tinc cap problema, eh?
0: No, sí, que sigui vostè, no, al final buscarà un bon número dos, no? Sigui qui clar. Sigui la persona, per dir-ho així, va, no?
1: El número dos en unes llistes electorals crec que és gairebé tant o més important que el número un, perquè treure la representació ja costa i és molt important, no? Però sempre tenim que pensar que el que surti, o els que surtin, en aquest cas esperem que siguin diversos regidors i treure el millor resultat possible, el número 2 és com la persona que teòricament substitueix el número 1, no? Ja ho hem vist amb en Xavi Amor, que va entrar la Sílvia, en el meu cas va marxar en Diego Sánchez per motius personals, per anar a l'empresa privada, i va córrer la llista, no? Jo no havia sortit de regidor, es va faltar molt poc per treure el segon regidor i vaig continuar jo. Clar, s'ha de mirar, tots els postos són molt importants, però els primers de la llista, que esperem que no falli ningú, no? Perquè pot ser per motius professionals i també, desgraciadament, de vegades passen coses que no, millor que no passin, no? Ha de ser gent molt assenyada i preparada per agafar el repte.
0: Clar, és veritat que les últimes eleccions vostès van estar molt a punt del 2, del 2 me refereixo, de obtenir dos regidors, i al final, per allò de l'aritmètica electoral que diuen, doncs a vegades, perquè els tants percents, allò que el regidor número 11 és més baratet més fàcil, que, el número, sí. Que el número 2, no? Que el número 1. D'on pensen rascar vots, no? Ho dic perquè a Pineda no sé... D'on pensen augmentar el nombre de vots? No? Ho dic perquè a Pineda no sabem què passarà a les properes eleccions, no sabem quines llistes s'acabaran presentant, però al final pot ser que hi hagi un arc de 6-7 partits i això ho farà difícil o no?
1: Jo em penso que serà més complicat perquè sempre es reparteix més el vot, no? I en el nostre cas nosaltres estem oberts i mirarem de treballar perquè la gent confia en nosaltres i sincerament que es votin, independentment de la ideologia, les eleccions municipals s'ha de valorar primer el programa que presenta aquest partit polític, les persones que el representen i que agafem la seva confiança. Aquí el que està clar és que nosaltres hem de mirar de recuperar vot que votaven, anem a dir, els socialistes, no? Que treien majoria absoluta, i realment després en altres eleccions no votaven el Partit Socialista. Aquí és on tenim que rascar i donar-li la confiança, però igual que els que han votat socialista, els que han votat a Junts, el que sigui, a Vox, m'és igual. L'important és que pensin i es creguin, i em comprometo, si sigués jo el candidat, a treballar sempre per Pineda en lleialtat i compromís, perquè al final les eleccions d'un poble no són les generals, no són les de la Generalitat, no són les europees. El poble s'ha de mirar molt la feina que es fa cada dia.
0: Com veu l'equip de govern? Perquè ho dic, estàvem repassant anteriors entrevistes i vostè parlava, doncs qüestionava una mica la gestió de l'equip de govern, no? Recordo que parlava de l'àmbit econòmic, l'àmbit de la tramitació, d'autoritzacions,
1: bueno,
0: per
1: si,
0: exemple.
1: Si no ho tinc malament al cap, penso que l'última entrevista que vam fer vaig dir que el govern estava sobrepassat ja, que estava...
0: Era juliol, això, eh?
1: El juliol, sí, que estava ja amb una decadència i que s'havia quedat fora de sentit, no? Perquè ho tenien tot, se'ls deia, estava anant de les mans, i al final què va passar, no? Van tenir una vaga de la brigada en aquesta festa major, van tenir la policia que gairebé també deixa sense cobrir hores extraordinàries i serveis especials, i això és una dinàmica que s'ha de canviar. Ja ho vaig dir en l'altra entrevista, ho vaig dir en el ple, per mi l'Ajuntament ha de ser com una empresa que representa els pinedets, que som els accionistes, o sigui, dipositem els nostres calés en un grup gestor que ha de repartir aquells calés i ha de fer la gestió del poble. Jo vaig dir una frase en el ple que vaig dir, i m'ho van ensenyar, el principal actiu d'una empresa són els seus treballadors. S'han de cuidar, se'ls ha de exigir la seva feina, que la compleixin, però el que no es pot fer és no donar solucions. El primer que han de fer és seure's a parlar. I com va, també ho he dit, ningú té tota la raó, perquè en una negociació ningú té tota la raó, ni la té l'equip de govern, ni la tenen els sindicats. Però s'ha de mirar d'agafar compromisos reals i de consens. No es poden anar a fer parxes. I els parxes, el que passa és que al final torna a rebentar la roda. I Pineda ja no roda. Pineda ja va... ja va, tira una mica, pom, una altra punxada, te surt un altre conflicte per aquí, després que un altre per allà. Jo crec que han de començar a fer les coses com amb sentit comú i de mirar i tirar Pineda endavant.
0: Clar, quins reptes, suposo que estan preparant ja una mica de programa electoral, perquè sí. És que comencem el curs, de seguida arribarem al Nadal, que a vegades és una mica tot ràpid. Estava pensant amb la castanyada o el Halloween, no? Que abans era molt poca cosa i que ara és com jo
1: dic... A mi m'agrada més castanyada que no el Halloween.
0: Sí, però és com un segon Nadal, perquè sí, jo sí. Recordo que ara de cop ha fet una eclosió. I, bueno, em refereixo que de seguida estarem a l'any que ve i quedaran 4 dies per les eleccions. Com esteu preparant el programa, tinguent en compte tots aquests reptes que vostè diu que té Pineda, no? No sé si bueno, en matèria d'economia, de seguretat, de millora...
1: A l'equip del Partit Popular de Pineda, que és el que estem treballant per mirar el programa, però fins que no estigui oficialment, si sóc jo o és una altra persona, el candidat a les eleccions, que espero ser-ho jo, ho basarem en 3-4 punts molt concrets. Seguretat, economia, benestar social per les vivendes i després el tema de manteniment d'infraestructures i neteja del poble, que creiem que són les 3-4 coses que més importen als pinedencs ara mateix.
0: Aquest és un tema que ha sortit molt darrerament, no? Ho dic perquè com veiem xarxes, segurament és culpa, no sé si dir de tothom, però què està passant en aquest aspecte concretament, segons el Partit Popular?
1: Perquè
0: és
1: un tema... manteniment?
0: Sí, amb el tema de manteniment, sobretot, que és un tema que ha aflorat, no sé, la gent...
1: Bueno,
0: no
1: és... jo, és que, com tens aquí les informacions de totes les entrevistes que hem tingut i dels plens, jo porto molt de temps, bueno, des que vaig entrar de regidor, que sempre he anat preguntant per temes de manteniment. Van començar a preguntar per la poda de l'any passat, que no es va realitzar, i ja l'últim ple que vaig preguntar van dir, bueno, és que al final no serà, no? Bueno, pues así ha pasado, no? Després va vindre la floració de les moreres, bueno, va ser un espectacle lamentable de com estava Pineda. No, clar, ja no podies netejar, no? Les moreres, ja no era temps. I a part, després van venir festes major, com a les creus, van tenir que anar a podar la part baixa de les moreres perquè no podien seure ni la gent a sota perquè els hi tocava les branques, no? Són coses que s'han de fer en temps. Són coses que són previsibles

0: Aquest any hem tingut moltes pluges i sí que és veritat que es degrada més ràpidament. Se li torna a posar un altre barril d'aquells d'asfalt fred i queda tapat. El que no pot ser és que passis tu amb el cotxe, amb la bici o amb la moto i un sot estiri 3-4 mesos en allà sense arreglar, perquè es farà més gran. No és que vindrà el plan d'asfaltat, no. Això primer s'ha d'arreglar per seguretat i segon s'ha d'arreglar perquè la imatge és dolenta. I és com a Can Carreres. El tema de Can Carreres, que també va sortir molt fa uns mesos, que van treure com uns còmics i realment van fer molt de soroll. El problema a Can Carreres, ja sabem que no es pot fer un pla d'asfaltat perquè no està recepcionada les obres de l'urbanització, però una cosa és que no es pugui fer un pla d'asfaltat i una altra cosa és el manteniment, que d'això sí que s'ha d'ocupar l'Ajuntament. Clar, tenim els veïns de Can Carreres, que n'hi ha, no sé si fa molt que no hi puges, carrers que semblen una jungla, o sigui, s'ha menjat la brossa, sí. s'ha anat menjant el carrer i després estan amb uns sos que són realment perillosos. Clar, això ara ja és... Per fer un manteniment, això ja no es pot tapar, com t'he dit abans, amb una mica de ciment, no. Això s'ha d'arreglar el carrer sencer. S'ha anat deixant i ara el volum és molt gros.
1: Faran actes aquests dies? Estan preparant ja algunes accions per donar visibilitat al projecte, al partit?
0: Tenim pensat de fer actes, el que passa que, com t'he dit al començament, estem esperant a que donguin el vistiplau des del partit a Catalunya, de les candidatures, però això no quita que anirem fent carpes informatives, però sí que és veritat que a mi personalment m'agradaria començar el més aviat possible ja a treballar directament, no? I les carpes... Suposo que ara al mes d'octubre ja començarem a fer alguna carpa informativa, que a la gent li agrada veure el partit al carrer, que estem treballant diàriament, perquè moltes vegades veure una carpa no vol dir que estigui fent una feina millor o pitjor, és visualització de cara al partit, que n'hi ha gent que els agrada, hi ha gent que no, clar, per això n'hi ha la varietat, no, de partits, però crec que és necessari que la gent es visualitzi i realment tenim un... De fet, tenim una nova incorporació per portar les xarxes socials i que estem agafant empenta i treballant. És que estem canviant de tot, no? Estem fent un pas endavant i a veure si ens entenem.
1: Deixem tornar-li a preguntar en aquest sentit, eh? Esteu fent reformes profundes a nivell intern? Sí. Fins i tot ara m'estava parlant en el sentit de xarxes socials, sí. Ho dic perquè abans ho portava el president del partit, el fins ara president del partit, per tant, hi ha canvis a la vista? En molts sentits?
0: Sí, sí que n'hi ha canvis, sí.
1: I els faran públics? Algun dia? O és una cosa més aviat interna que no toca, per dir-ho així?
0: Quan
1: toqui, com deia aquell president.
0: Quan toqui, tothom serà informat en temps i forma, no? Com diuen aquells. Però sí que, sí que és veritat que estem treballant per fer un equip nou, sòlid i amb molta il·lusió, sobretot, i moltes ganes de treballar. Hem pogut comprovar, que, com t'he comentat abans, que n'hi ha molta gent que vol treballar i, sincerament, n'hi ha molta gent, que és el més important, que vol posar la cara. Perquè sí que és veritat que sempre nosaltres hem estat sempre, no, que ens ha costat, perquè hem passat anys molt dolents per ser del Partit Popular a Catalunya i la gent era reticent, no, de posar la cara i et deia, no, tranquil, jo t'apoyo, però no vull sortir perquè tinc un negoci, perquè em coneixen, perquè... I ara la gent comença a dir... S'ha de fer alguna cosa per canviar aquí Pineda realment a l'equip de govern i la tendència que han tingut aquests anys.
1: Deixi'm dir-li que quan vostè va començar, que era aquella persona un tant desconeguda, no? Hi havia un anterior regidor que ocupava la cadira en el ple, va entrar vostè molt, molt modest, per dir-ho així, no? I deixi'm dir-li que hi ha hagut com una progressió, no? Fins i tot en el sentit del convenciment, no? De la feina que està fent. Vostè, això des de fora ho veiem així, vostè ho ha notat així també? Ha agafat solera?
0: Sí. A veure, és que jo els hi comento a molta gent, no? Quan em pregunten i li dic, home, és que al principi era molt difícil. jo que no estava acostumat ni a parlar en públic ni portar això, perquè a mi jo sempre he estat a l'ombra, no? Diguem-me, jo sempre he estat a l'ombra en el partit, sempre

0: pujant, sempre treballant, però nunca havia tingut un paper públic, no?, per dir-ho
1: així. Sí, de lideratge...
0: I passar d'estar a l'ombra, a ser el portaveu del partit, l'únic regidor, o sigui, el primer costa, no? Me'n recordo la primera vegada que vaig venir aquí a la ràdio, bueno, estava nerviós, no? Estava que em pujava per les parets, el primer ple. Són coses que t'hi costa. I sobretot que vaig tenir... tota l'apoyo de la Junta i d'en Diego Sánchez, que sempre ha estat i està sempre treballant per al partit, perquè no s'oblidi la gent que en Diego és un membre de la Junta i és un pes molt important dintre de l'organització, i amb la gent que hi treballem cada dia, doncs te fan anar cap endavant, no? Sí que és veritat que si no hagués tingut aquesta gent que t'apoya, que te dona embranxida, és un moment dur, em refereixo, perquè t'has d'acostumar, o sigui, no és fàcil, t'has d'anar acostumant, primer t'acosta de dir les coses, perquè, ostres, què pensaran, que... i al final has de ser tu mateix i mirar d'explicar-ho el millor possible.
1: Deixi'm dir-li que no fa pas massa vam veure Diego Sánchez en un acte que es va fer a Pineda i ens vam saludar i em va semblar que tenia ganes, em va dir que tenia moltes ganes de les eleccions, que estava com molt engrescat. Dic, no em diràs que et torna... Sí, estaré per aquí. Dic, bueno, és bo de saber, no? Vull dir que...
0: En Diego Sánchez, jo sempre ho he dit que tant de bo hagués sigut alcalde de Pineda, perquè crec, independentment del partit, ara parlo com a persona, crec que de les persones que se prenen les coses més en serios quan han de fer una feina, se la creuen i li dona igual la gent d'on te vingui, a qui voti, ni què pensi. Crec que és un de les persones que hauria sigut un alcalde real de Pineda de cara a la gent i amb molt de compromís i de feina.
1: Doncs vostè opta a ocupar aquest càrrec.
0: No sé, ja si... veurem, a veure, no,
1: ja ho
0: veurem,
1: dic perquè, bueno, ho dic perquè s'ha d'anar preparant,
0: sí,
1: per...
0: la il·lusió està.
1: Doncs, com sempre, gràcies per haver vingut a Ràdio Pineda. Sempre volem tenir aquest to una mica distès en aquest cicle d'entrevistes, sense perdre de vista, doncs, que hi ha eleccions el 23 de maig. Estarem molt atents a aquesta data. Encara tindrem temps de tornar-lo a convidar. De fet, ho farem ben aviat, abans de Nadal, que farem un nou cicle, perquè ara sí que hi ha... Volem, doncs, que aneu vinguent força sovint per la ràdio, perquè ara sí que pensem, doncs, que hem de donar aquesta informació i convidar, doncs, a tots aquells portaveus. Ara convidem només a portaveus. Quan hi hagi campanya, lògicament convidarem a tothom que vulgui sortir a la foto, però ara ho fem amb els regidors portaveus. Gustavo Ollero, regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Pineda, gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i encantat de venir. Bon dia.
1: Doncs aquesta és l'entrevista que hem mantingut avui amb el regidor portaveu del Partit Popular. Recordem que demà serà el torn de Noemí Llorenç. Ella és la regidora portaveu de Junts per Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Hospital Comarcal Sant Jaume incorpora una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpica mamària. És una intervenció innovadora, encara poc habitual en l'àmbit hospitalari comarcal i l'ha portat a terme a l'Hospital de Calella. Aquesta tècnica permet efectuar l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció mamària immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La introducció d'aquesta tècnica representa un avenç en l'àmbit de la cirurgia mamària a la comarca, ja que permet combinar el tractament quirúrgic amb la reconstrucció immediata en un únic acte operatori. Aquesta circumstància contribueix a reduir l'impacte físic i psicològic que pot comportar aquest tipus d'intervenció. La Biblioteca de Poblenou acull des d'aquesta setmana l'exposició

com The Tallets i el DJ Jorge Peñafiel, entre d'altres. Dimecres serà el torn del grup de versions Verbena, mentre que el dijous actuaran els Catarres. La festa continuarà el 25 de setembre amb Orquestra Diversiones, banda Neon, i DJ Stuntman, i tancarà el 26 de setembre amb Aina da Silva. La policia local de Calella doblarà els efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. L'operatiu especial es farà en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i podrà comptar puntualment amb el suport de l'ARRO. L'Ajuntament reforçarà especialment la seguretat a l'embalat de la platja, on es concentren els concerts nocturns. Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria per a dones. Les sessions es faran els dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre a l'Espai Jove i abordaran recursos econòmics, finançament, comunicació i comercialització dels projectes. Una iniciativa de l'Ajuntament de Malgrat amb el suport de la Diputació de Barcelona. I el temps, parlem de sol i calor a les portes de la tardor. Una tardor astronòmica que comença a les 2 d'aquesta propera matinada.

0: Aquí seguim compartint bona música i energia positiva en aquest matí del dimarts 22 de setembre. Com aquell qui diu últim dia d'estiu, perquè demà entrem en la tardor astronòmica. De moment amb La Love You, la meitat de la meitat, ve esperant que arribi oficialment la tardor, no només astronòmica, sinó que el temps també acompanyi. De moment tenim bé aquesta caloreta d'estiu a aquesta hora del dia.
1: Ràdio Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.

0: Són les 11. Notícies.
1: La pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic en categoria infantil. Noa Montasell s'ha proclamat campiona mentre que la seva germana Paula ha acabat en setena posició entre un total de 29 patinadores finalistes. Noa, que competeix amb el Club de Patinatge Artístic Sant Vicenç de Montalt, ha aconseguit el títol d'Espanya amb una puntuació rècord de 107 punts. La patinadora pinedenca ja havia estat campiona d'Espanya en la categoria Alevina la temporada passada. Bruna Vallmajor ha estat segona i Ami Isern ha estat la tercera. Continua aquesta tarda les projeccions de Cinemar al Festival de Curtmetratges de Pineda, un festival internacional que s'allarga fins al dia 26. Des de les 6 i fins al vespre es projectaran curtmetratges com ara Marieta, La Polsera Morada, In Memoriam, La Barraca o Potser sí, potser no. També hi haurà l'actuació musical de Mandarines, tot això amb entrada gratuïta a l'Auditori de Pineda. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha convocat una plaça fixa de tècnic o tècnica d'administració general. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils. Per tant, la convocatòria, que es va publicar divendres 18 de setembre, està oberta al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. L'Institut Lluís Companys de Tordera ha estrenat aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Comerç i màrqueting. La nova modalitat permet a l'alumnat obtenir el títol d'ESO

0: 104.6 FM.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
6: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a serveis socials, al carrer Major 44 o al passeig Diputació 8 de Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: L'Hospital Comarcal Sant Jaume incorpora una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpica mamària. És una intervenció innovadora, encara poc habitual en l'àmbit hospitalari comarcal, i l'ha portat a terme a l'Hospital de Calella. Aquesta tècnica permet efectuar l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció mamària immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La introducció d'aquesta tècnica representa un avenç en l'àmbit de la cirurgia mamària a la comarca, ja que permet combinar el tractament quirúrgic amb la reconstrucció immediata en un únic acte operatori. Aquesta circumstància contribueix a reduir l'impacte físic i psicològic que pot comportar aquest tipus d'intervenció. La Biblioteca de Poblenou acull des d'aquesta setmana l'exposició documental Dia Mundial del Turisme. La mostra s'ha organitzat per commemorar el Dia Mundial del Turisme, que se celebra el 27 de setembre. Una exposició que convida a descobrir, viatjar i aprendre. També posa en valor el turisme com a motor de desenvolupament sostenible, diàleg intercultural i preservació del patrimoni. Podeu visitar l'exposició a la Biblioteca de Poblenou. Avui comencen les barraques de la Festa Major de la Minerva de Calella amb 5 jornades de música en directe a l'embalat del Camí de la Platja. La programació comença aquest dimarts amb artistes com The Tallets i el DJ Jorge Peñafiel, entre d'altres. Dimecres serà el torn del grup de versions Verbena, mentre que el dijous actuaran els Catarres. La festa continuarà el 25 de setembre amb Orquestra Diversiones, Banda Neon i DJ Stud i tancarà el 26 de setembre amb Aina da Silva. La policia local de Calella doblarà els efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. L'operatiu especial es farà en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i podrà comptar puntualment amb el suport de l'ARRO. L'Ajuntament reforçarà especialment la seguretat a l'embalat de la platja, on es concentren els concerts nocturns. Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts.

0: Al costat de cançons com el Don't Get Me Wrong, la banda de Chrissy Hynde, Pretenders, als anys 80, també deixaven una bona empremta amb aquesta cançó, que avui recuperem aquests minuts amb Back on the Change Gang. Que xulo poder tornar enrere i assaborir aquests minuts de bona música des d'aquí, des de Ràdio Pineda. No te'n vagis, arriba Banda Neon, Buos i Mont DJ amb el ventilador.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: si cada cop puges més el volum de la ràdio? Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del PP a Pineda, Gustavo Ollero. Durant aquesta entrevista, feta avui en aquest cicle d'entrevistes als portaveus municipals, ha defensat la rebaixa de la pressió fiscal. El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament també ha assegurat que està treballant per fer la renovació de l'equip local de la formació, amb la incorporació de nous membres, també diu, preparant una reestructuració interna. Però ha recordat que la decisió final sobre la seva candidatura dependrà sempre dels òrgans del partit. Malgrat tot, ha dit que la seva il·lusió és ser el candidat a Pineda.
2: És necessari que la gent es visualitzi i realment tenim un... De fet, tenim una nova incorporació per portar les xarxes socials i que estem agafant empenta i treballant. És que estem canviant de tot, no? Estem fent un pas endavant. Sí que és veritat que estem treballant per fer un equip nou, sòlid i amb molta il·lusió, sobretot, i moltes ganes de treballar. Hem pogut comprovar que, com t'he comentat abans, que n'hi ha molta gent que vol treballar i, sincerament, n'hi ha molta gent, que és el més important, que vol posar la cara. I ara la gent comença a dir, s'ha de fer alguna cosa per canviar aquí Pineda realment a l'equip de govern i la tendència que han tingut aquests anys.
1: Pel que fa a l'actualitat municipal, el portaveu popular critica la proposta d'ordenances fiscals que s'ha de debatre al proper ple. Segons ha avançat, l'IBI augmentarà i, a més, es reduirà, diu, la bonificació de l'impost de circulació, per exemple, diu, pels vehicles híbrids o per aquells que tenen més de 25 anys. En clau política, el regidor ha tornat a qüestionar la gestió de l'equip de govern. Assegura que l'Ajuntament necessita una millor planificació i també més capacitat de diàleg. Ha posat, per exemple, el que ha passat amb els treballadors municipals. Ha posat l'accent en qüestions de manteniment urbà, neteja, seguretat o també l'estat dels carrers. Justament, Gustavo Ollero ha explicat que seran precisament els eixos principals del futur programa electoral. Ha parlat també de la política d'habitatge que necessita Pineda o del foment de l'activitat econòmica.
2: Seguretat, economia, benestar social per les vivendes, i després el tema de manteniment d'infraestructures i neteja del poble, que creiem que són les tres o quatre coses que més importen als pinedencs ara mateix. Van començar a preguntar per la poda de l'any passat, que no es va realitzar, i ja l'últim ple que vaig preguntar van dir, bueno, és que al final no serà, no? Bueno, pues así ha pasado, no? Després va vindre la floració de les moreres, bueno, va ser un espectacle lamentable de com estava Pineda. Són coses que són previsibles, que són cada any, no es poden anar deixant. Però després tenim el tema del manteniment dels carrers.
1: El portaveu del PP també ha anunciat que el partit preveu intensificar la seva presència al carrer amb carpes informatives i accions de comunicació. I ha parlat també de l'acte del PP a Badalona. Amb Núñez Feijóo. Ha dit que manté el compromís de treballar perquè Catalunya lideri l'economia

0: a reduir l'impacte físic però també psicològic que comporten aquest tipus d'intervencions. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaca el caràcter innovador de l'operació. Asseguren també que consolida l'Hospital Comarcal doncs, com un hospital que incorpora procediments molt avançats, sobretot enfocats a la recuperació dels pacients. I també us destaquem a aquesta hora que la Biblioteca de Poblenou dedica una exposició al Dia Mundial del Turisme, que se celebra el 27 de setembre. Una exposició que convida a descobrir, a viatjar o a aprendre. Posa en valor el turisme com a motor per desenvolupar l'economia, el diàleg intercultural o la preservació del patrimoni. Podeu visitar l'exposició fins a final de mes a la Biblioteca de Poblenou. Mentrestant, la policia local de Calella anuncia que doblarà efectius habituals a les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. Hi haurà coordinació també amb Mossos d'Esquadra. Recordem que tot plegat es fa a l'embalat de la platja, on hi ha els concerts nocturns. Per cert, que parlant de concerts de Calella, de barraques, avui doncs comencen. I el cap de cartell és Detalles. Ho actuarà també l'orquestra Maribel i també DJ Jorge Peñafiel. I destaca, per exemple, també demà dimecres, perquè actuaran els Catarres, entre d'altres. I també destaquem que l'Ajuntament de Sant Pol convoca una plaça fixa de tècnic d'administració general. Trobareu tota la informació justament a l'Ajuntament de Sant Pol. També destaquem que l'Institut Lluís Companys de Tordera estrena aquest curs el nou grau bàsic de comerç i de màrqueting. Aquesta nova modalitat permet als alumnes tenir un títol d'ESO mitjançant aquesta formació pràctica, però sobretot vinculada al món laboral. L'oferta amplia alternatives formatives per a estudiants que busquen justament un itinerari formatiu que tingui una orientació una mica més professional. Parlem de CineMart i de dos instituts de Pineda que obren el Festival Internacional de Curtmetratges amb l'obra Primer Dia, un projecte que fomenta el relleu generacional i que impulsa també noves produccions locals.
1: Doncs mira, molt positiva, perquè era un experiment de la pròpia entitat i vam dir, bueno, potser és hora de passar el relleu al jovent, aquesta gent que estudia doncs això, arts escèniques o coses audiovisuals, i que aquí a Pineda tenim dos instituts que cada cop fan coses més diguéssim, més tirant a aquest estil, perquè amb el mòbil és molt fàcil començar a fer pel·lícules, curts, reels i tot, i bueno, van respectar molt bé, van aprendre molt, que això va molt bé, i encantats, perquè avui la gent ha aplaudit, ha rigut, que és el que ens interessava, i suposo que seguirem amb aquesta iniciativa d'intentar que el jovent tiri amunt les pròpies propostes del festival.
0: Aquesta primera jornada del festival també ha ofert la projecció de dos curts premiats. El productor Jordi Carbonell ha presentat el treball Prou Bé, que mostra situacions que es poden viure, per exemple, en una entrevista de feina.
2: Bueno, com diu la directora, és que és un curt molt curt, molt curt. Llavors, que veurem? Pues les versions, a vegades, quan busquem feina, el que es podem trobar, no? A l'entrevista de treball. I hi ha un entrevistador que és una miqueta especial.
0: I hem parlat amb Bruno Simó, és productor del curt Porque Hoy es Sábado, que ha explicat a Ràdio Pineda que és un curt d'animació que reflexiona, per exemple, les tasques domèstiques i la càrrega que assumeixen moltes dones.
3: Un corto dirigido por Alice Guimarães y va sobre sábado, que sábado normalmente es el día de descanso para todos, menos para las mujeres, que tienen todas las tareas de casa por hacer, los niños por crear, y bueno, juega un poco con eso, con ese día que supuestamente es de descanso, pero que hay todas las tareas domésticas por hacer.
0: El festival continua avui dimarts ja des de les 6 de la tarda, recordeu, a l'auditori, amb l'entrada gratuïta. I també us destaquem avui que la pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic a la categoria infantil. Les germanes de Pineda, la Noa i la Paula, han completat una gran actuació al campionat d'Espanya fet a Ripollet. La Noa Montasell s'ha proclamat campiona d'Espanya en categoria infantil i la Paula Montasell ha acabat setena d'un total de 29 patinadores. Noa competeix amb el Club de Patinatge Artístic de Sant Vicenç de Montalt i aconsegueix aquest títol amb una puntuació rècord de més de de 107 punts. La patinadora pinedenca ja havia estat campiona d'Espanya en categoria alevina. I també doncs, destacar que aquest campionat s'ha celebrat al pavelló Joan Creus de Ripollet. Hi havia una gran

0: Gran assistència de públic des de Ràdio Pineda. Felicitem, per tant, a les germanes Montasell per aquests nous èxits en el patinatge artístic. I la tardor astronòmica comença aquesta propera matinada quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, per tant, a les 2:05. Però, en canvi, ho fem doncs, en dies com aquest que diu de ple estiu. Volem saber quin temps ens espera. La crònica és de Jordi Pérez.
1: Bé, demà som dimecres. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol. Segueix l'anticicló ben a prop nostre, cap al Cantàbric, agafant França, tot l'entorn peninsular. I demà doncs, tornem a tenir un dia de sol. Temperatures sense gaires canvis. En algunes raconades pujaran lleugerament, en d'altres baixaran lleugerament. Però bé, la calor es mantindrà, la calor diurna. Les mínimes, ja veu que les mínimes, pues, salten les mínimes tropicals. Demà no descartem que tornem a estar voltant els 20-21 graus. Amb molts punts costaners i calor. Dijous, divendres, la massa càlida que es troba situada cap a l'oest peninsular s'acosta més cap a la vessant mediterrània i això ens fa pensar doncs, que les temperatures podran tenir certa tendència a l'alça, sobretot en zones interiors. Però bé, segurament també ho acabarem notant pràcticament tot Catalunya. Temperatures que poden pujar 2, 3, 4 graus les màximes dijous, divendres. O sigui, tornem a tenir un pic de calor notable de dijous i divendres. Per suposat, amb sol, amb estabilitat total i absoluta, brises, vents fluixos, al igual que demà, i la mar estarà molt, molt tranquil·leta.

Gustavo Ollero, que és el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Pineda, ha defensat una rebaixa de la pressió fiscal i també ha explicat que està treballant en la renovació de l'equip local de la formació, amb la incorporació, diu, de nous membres i preparant una reestructuració interna. Ha recordat, però, que la decisió final de si serà o no el candidat dependrà sempre dels òrgans del partit. Això sí, ha dit que la seva il·lusió és ser el candidat del Partit Popular a Pineda. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella presenta una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpia mamària. Ha fet la primera vegada aquesta cirurgia, una intervenció molt innovadora i poc habitual. Una tècnica que permet fer l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La Biblioteca de Poblenou dedica una exposició al Dia Mundial del Turisme. Es pot visitar aquests dies, que us convidarà a descobrir, viatjar i aprendre, i posa en valor el turisme com a motor per desenvolupar el diàleg intercultural i la preservació també del patrimoni. La policia local de Calella donarà efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. Tot plegat es farà amb la coordinació dels Mossos d'Esquadra. I també destaquem que Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria per a les dones. Les sessions es fan el mes d'octubre a l'Espai Jove per tractar els recursos econòmics, el finançament, les aliances, la comunicació o la comercialització dels projectes. Tot això amb el suport de la Diputació de Barcelona. I també destaquem que l'Ajuntament de Sant Pol convoca una plaça fixa de tècnic d'administració general. El termini per presentar sol·licituds és 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació. Recordem, es va publicar el 18 de setembre. També us destaquem que l'Institut Lluís Companys de Tordera estrena aquest curs un nou grau bàsic de comerç i de màrqueting. L'oferta amplia les alternatives formatives del centre per a estudiants que busquen aquest nou itinerari educatiu. També us destaquem a aquesta hora que joves de dos instituts de Pineda obren el Festival Internacional de Curtmetratges amb Primer Dia, una producció pròpia de CineMart creada pels alumnes de dos instituts. Des de CineMart destaquen que el projecte fomenta el relleu generacional i impulsa noves produccions locals. I arriben les barraques de Calella, tornen a ser el centre de les nits de Festa Major a Calella amb 5 jornades. La programació comença avui mateix amb el cap de cartell de Tallets. També actuarà l'orquestra Maribel o també Jorge Peñafiel. Recordem que demà és un dels plats forts. Arribarà a Calella els Catarres, entre d'altres. I també destaquem que la pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic en categoria infantil. S'ha proclamat campiona, mentre que la Paula Montasell ha acabat en setena posició amb un total de 29 patinadores. La Noa competeix amb el Club de Patinatge Artístic de Sant Vicenç de Montalt i aconsegueix aquest important títol amb una puntuació rècord, 107 punts. I hem de tornar a parlar de sol i de calor a les portes de la tardor. Recordem que aquest dimecres arribarà la tardor, com diem, però ho fem amb temperatures de ple estiu. És tot. Tindreu més informació d'aquí a una hora. Una hora.

Gustavo Ollero, que és el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Pineda, ha defensat una rebaixa de la pressió fiscal i també ha explicat que està treballant en la renovació de l'equip local de la formació, amb la incorporació, diu, de nous membres i preparant una reestructuració interna. Ha recordat, però, que la decisió final de si serà o no el candidat dependrà sempre dels òrgans del partit. Això sí, ha dit que la seva il·lusió és ser el candidat del Partit Popular a Pineda. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella presenta una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpia mamària. Ha fet la primera vegada aquesta cirurgia una intervenció molt innovadora i poc habitual. Una tècnica que permet fer l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La Biblioteca de Poblenou dedica una exposició al Dia Mundial del Turisme. Es pot visitar aquests dies, que us convidarà a descobrir, viatjar i aprendre, i posa en valor el turisme com a motor per desenvolupar el diàleg intercultural i la preservació també del patrimoni. La policia local de Calella donarà efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. Tot plegat es farà amb la coordinació dels Mossos d'Esquadra. I també destaquem que Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria per a les dones. Les sessions es fan al mes d'octubre a l'Espai Jove per tractar els recursos econòmics, el finançament, les aliances, la comunicació o la comercialització dels projectes. Tot això amb el suport de la Diputació de Barcelona. I també destaquem que l'Ajuntament de Sant Pol convoca una plaça fixa de tècnic d'administració general. El termini per presentar sol·licituds és 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació. Recordem, es va publicar el 18 de setembre. També us destaquem que l'Institut Lluís Companys de Tordera estrena aquest curs un nou grau bàsic de comerç i de màrqueting. L'oferta amplia les alternatives formatives del centre per a estudiants que busquen aquest nou itinerari educatiu. També us destaquem a aquesta hora que joves de dos instituts de Pineda obren el Festival Internacional de Curtmetratges en primer dia, una producció pròpia de Cinemart creada pels alumnes de dos instituts. Des de Cinemart destaquen que el projecte fomenta el relleu generacional i impulsa noves produccions locals. I arriben les barraques de Calella, tornen a ser el centre de les nits de Festa Major a Calella amb 5 jornades. La programació comença avui mateix amb el cap de cartell de Tallets. També actuarà l'orquestra Maribel o també Jorge Peñafiel. Recordem que demà és un dels plats forts. Arribarà a Calella els Catarres, entre d'altres. I també destaquem que la pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic en categoria infantil. S'ha proclamat campiona, mentre que la Paula Montasell ha acabat en setena posició amb un total de 29 patinadores. La Noa competeix amb el Club de Patinatge Artístic de Sant Vicenç de Montalt i aconsegueix aquest important títol amb una puntuació rècord, 107 punts. I hem de tornar a parlar de sol i de calor a les portes de la tardor. Recordem que aquest dimecres arribarà la tardor, com diem, però ho fem amb temperatures de ple estiu. És tot. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

Gustavo Ollero, que és el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Pineda, ha defensat una rebaixa de la pressió fiscal i també ha explicat que està treballant en la renovació de l'equip local de la formació, amb la incorporació, diu, de nous membres i preparant una reestructuració interna. Ha recordat, però, que la decisió final de si serà o no el candidat dependrà sempre dels òrgans del partit. Això sí, ha dit que la seva il·lusió és ser el candidat del Partit Popular a Pineda. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella presenta una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpia mamària. Ha fet la primera vegada aquesta cirurgia una intervenció molt innovadora i poc habitual. Una tècnica que permet fer l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La Biblioteca de Poblenou dedica una exposició al Dia Mundial del Turisme. Es pot visitar aquests dies, que us convidarà a descobrir, viatjar i aprendre. I posa en valor el turisme com a motor per desenvolupar el diàleg intercultural i la preservació també del patrimoni. La policia local de Calella doblarà efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. Tot plegat es farà amb la coordinació dels Mossos d'Esquadra. I també destaquem que Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria per a les dones. Les sessions es fan el mes d'octubre a l'Espai Jove per tractar els recursos econòmics, el finançament, les aliances, la comunicació o la comercialització dels projectes. Tot això amb el suport de la Diputació de Barcelona. També destaquem que l'Ajuntament de Sant Pol convoca una plaça fixa de tècnic d'administració general. El termini per presentar sol·licituds és 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació. Recordem, es va publicar el 18 de setembre. També us destaquem que l'Institut Lluís Companys de Tordera estrena aquest curs un nou grau bàsic de comerç i de màrqueting. L'oferta amplia les alternatives formatives del centre per a estudiants que busquen aquest nou itinerari educatiu. També us destaquem a aquesta hora que joves de dos instituts de Pineda obren el Festival Internacional de Curtmetratges en primer dia. Una producció pròpia de CineMart creada pels alumnes de dos instituts. Des de CineMart destaquen que el projecte fomenta el relleu generacional i impulsa noves produccions locals. I arriben les barraques de Calella. Tornen a ser el centre de les nits de Festa Major a Calella amb 5 jornades. La programació comença avui mateix amb el cap de cartell de Tallets. També actuarà l'orquestra Maribel o també Jorge Peñafiel. Recordem que demà és un dels plats forts. Arribarà a Calella els Catarres, entre d'altres. També destaquem que la pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic en categoria infantil. S'ha proclamat campiona, mentre que la Paula Montasell ha acabat en setena posició amb un total de 29 patinadores. La Noa competeix amb el Club de Patinatge Artístic de Sant Vicenç de Montalt i aconsegueix aquest important títol amb una puntuació rècord, 107 punts. I hem de tornar a parlar de sol i de calor a les portes de la tardor. Recordem que aquest dimecres arribarà la tardor, com diem, però ho fem amb temperatures de ple estiu. És tot. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
5: Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: La pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic en categoria infantil. Noa Montasell s'ha proclamat campiona mentre que la seva germana Paula ha acabat en setena posició entre un total de 29 patinadores finalistes. Noa, que competeix amb el Club de Patinatge Artístic Sant Vicenç de Montalt, ha aconseguit el títol d'Espanya amb una puntuació rècord de 107 punts. La patinadora pinedenca ja havia estat campiona d'Espanya en la categoria Alevina la temporada passada. Bruna Vallmajor ha estat segona i Ami Isern ha estat la tercera. Continua aquesta tarda les projeccions de Cinemar al Festival de Curtmetratges de Pineda, un festival internacional que s'allarga fins al dia 26. Des de les 6 i fins al vespre es projectaran curtmetratges com ara Marieta, La Polsera Morada, In Memoriam, La Barraca o Potser sí, potser no. També hi haurà l'actuació musical de Mandarines, tot això amb entrada gratuïta a l'Auditori de Pineda. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha convocat una plaça fixa de tècnic o tècnica d'administració general. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils. Per tant, la convocatòria, que es va publicar divendres 18 de setembre, està oberta al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. L'Institut Lluís Companys de Tordera ha estrenat aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. La nova modalitat permet a l'alumnat obtenir el títol d'ESO mitjançant una formació pràctica i vinculada al món laboral. I avui un dimarts amb domini del sol i núvols prims. I atenció perquè a partir de dijous les temperatures encara podran pujar una mica més.

0: Energia positiva.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company. Porque sonreír es salud.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.

0: Són les 6. Notícies. Notícies.
1: L'Hospital Comarcal Sant Jaume incorpora una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpica mamària. És una intervenció innovadora, encara poc habitual en l'àmbit hospitalari comarcal, i l'ha portat a terme a l'Hospital de Calella. Aquesta tècnica permet efectuar l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció mamària immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La introducció d'aquesta tècnica representa un avenç en l'àmbit de la cirurgia mamària a la comarca, ja que permet combinar el tractament quirúrgic amb la reconstrucció immediata en un únic acte operatori. Aquesta circumstància contribueix a reduir l'impacte físic i psicològic que pot comportar aquest tipus d'intervenció. La Biblioteca de Poblenou acull des d'aquesta setmana l'exposició documental Dia Mundial del Turisme. La mostra s'ha organitzat per commemorar el Dia Mundial del Turisme, que se celebra el 27 de setembre. Una exposició que convida a descobrir, viatjar i aprendre. També posa en valor el turisme com a motor de desenvolupament sostenible, diàleg intercultural i preservació del patrimoni. Podeu visitar l'exposició a la Biblioteca de Poblenou. Avui comencen les barraques de la Festa Major de la Minerva de Calella, amb 5 jornades de música en directe a l'embalat del Camí de la Platja. La programació comença aquest dimarts amb artistes com The Tallets i el DJ Jorge Peñafiel, entre d'altres. Dimecres serà el torn del grup de versions Verbena, mentre que el dijous actuaran els Catarres. La festa continuarà el 25 de setembre amb Orquestra Diversiones, Banda Neon i DJ Stud, i tancarà el 26 de setembre amb Aina da Silva. La policia local de Calella doblarà els efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. L'operatiu especial es farà en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i podrà comptar puntualment amb el suport de l'ARRO. L'Ajuntament reforçarà especialment la seguretat a l'embalat de la platja, on es concentren els concerts nocturns. Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria per a dones. Les sessions es faran els dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre a l'Espai Jove i abordaran recursos econòmics, finançament, comunicació i comercialització dels projectes. Una iniciativa de l'Ajuntament de Malgrat amb el suport de la Diputació de Barcelona. I el temps, parlem de sol i calor a les portes de la tardor. Una tardor astronòmica que comença a les 2 d'aquesta propera matinada.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del PP a Pineda, Gustavo Ollero. Durant aquesta entrevista feta avui en aquest cicle d'entrevistes als portaveus municipals, ha defensat la rebaixa de la pressió fiscal. El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament també ha assegurat que està treballant per fer la renovació de l'equip local de la formació, amb la incorporació de nous membres, també diu, preparant una reestructuració interna. Però ha recordat que la decisió final sobre la seva candidatura dependrà sempre dels òrgans del partit. Malgrat tot, ha dit que la seva il·lusió és ser el candidat a Pineda.
2: És necessari que la gent es visualitzi i realment tenim un... De fet, tenim una nova incorporació per portar les xarxes socials i que estem agafant empenta i treballant. És que estem canviant de tot, no? Estem fent un pas endavant. Sí que és veritat que estem treballant per fer un equip nou, sòlid i amb molta il·lusió, sobretot, i moltes ganes de treballar. Hem pogut comprovar que, com t'he comentat abans, que n'hi ha molta gent que vol treballar i, sincerament, n'hi ha molta gent, que és el més important, que vol posar la cara. I ara la gent comença a dir s'ha de fer alguna cosa per canviar aquí Pineda realment a l'equip de govern i la tendència que han tingut aquests anys.
1: Pel que fa a l'actualitat municipal, el portaveu popular critica la proposta d'ordenances fiscals que s'ha de debatre al proper ple. Segons ha avançat, l'IBI augmentarà i, a més, es reduirà, diu, la bonificació de l'impost de circulació, per exemple, diu, pels vehicles híbrids o per aquells que tenen més de 25 anys. En clau política, el regidor ha tornat a qüestionar la gestió de l'equip de govern. Assegura que l'Ajuntament necessita una millor planificació i també més capacitat de diàleg. Ha posat, per exemple, el que ha passat amb els treballadors municipals. Ha posat l'accent en qüestions de manteniment urbà, neteja, seguretat o també l'estat dels carrers. Justament, Gustavo Ollero ha explicat que seran precisament els eixos principals del futur programa electoral. Ha parlat també de la política d'habitatge que necessita Pineda o del foment de l'activitat econòmica.
2: Seguretat, economia, benestar social per les vivendes, i després el tema de manteniment d'infraestructures i neteja del poble, que creiem que són les tres quatre coses que més importen als pinedencs ara mateix. Van començar a preguntar per la poda de l'any passat, que no es va realitzar, i ja l'últim ple que vaig preguntar van dir bueno, és que al final no serà, no? Bueno, pues así ha pasado, no? Després va vindre la floració de les moreres, bueno, va ser un espectacle lamentable de com estava Pineda. Són coses que són previsibles, que són cada any, no es poden anar deixant. Però després tenim el tema del manteniment dels carrers.
1: El portaveu del PP també ha anunciat que el partit preveu intensificar la seva presència al carrer amb carpes informatives i accions de comunicació. I ha parlat també de l'acte del PP a Badalona amb Núñez Feijóo. Ha dit que manté el compromís de treballar perquè Catalunya lideri l'economia espanyola. Recordem, la propera entrevista serà aquest dimecres a la regidora portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç. Entrevistes que podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat. Ara passem a altres qüestions. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella incorpora una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpica mamària. Ha fet per primer cop aquesta intervenció innovadora. La tècnica permet fer una operació mitjançant petites incisions i, a més, permet fer la reconstrucció immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. Això és un avenç important en l'àmbit de la cirurgia mamària, una circumstància que contribueix a reduir l'impacte físic, però també psicològic, que comporten aquest tipus d'intervencions. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaca el caràcter innovador de l'operació. Asseguren també que consolida l'Hospital Comarcal, doncs, com un hospital que incorpora procediments molt avançats, sobretot enfocats a la recuperació dels pacients. I també us destaquem a aquesta hora que la Biblioteca de Poblenou dedica una exposició al Dia Mundial del Turisme, que se celebra el 27 de setembre. Una exposició que convida a descobrir, a viatjar o a aprendre. Posa en valor el turisme com a motor per desenvolupar l'economia, el diàleg intercultural o la preservació del patrimoni. Podeu visitar l'exposició fins a final de mes a la Biblioteca de Poblenou. Mentrestant, la policia local de Calella anuncia que doblarà efectius habituals a les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. Hi haurà coordinació també amb Mossos d'Esquadra. Recordem que tot plegat es fa a l'embalat de la platja, on hi ha els concerts nocturns. Per cert, que parlant de concerts de Calella, de barraques, avui doncs comencen, i el cap de cartell és Detalles. Ho actuarà també l'orquestra Maribel i també DJ Jorge Peñafiel. I destaca, per exemple, també demà dimecres, perquè actuaran els Catarres, entre d'altres. I també destaquem que l'Ajuntament de Sant Pol convoca una plaça fixa de tècnic d'administració general. Trobareu tota la informació justament a l'Ajuntament de Sant Pol. També destaquem que l'Institut Lluís Companys de Tordera estrena aquest curs el nou grau bàsic de comerç i de màrqueting. Aquesta nova modalitat permet als alumnes tenir un títol d'ESO mitjançant aquesta formació pràctica, però sobretot vinculada al món laboral. L'oferta amplia alternatives formatives per a estudiants que busquen justament un itinerari formatiu que tingui una orientació una mica més professional. Parlem de CineMart i de dos instituts de Pineda que obren el Festival Internacional de Curtmetratges amb l'obra Primer Dia, un projecte que fomenta el relleu generacional i que impulsa també noves produccions locals.
3: Doncs mira, molt positiva, perquè era un experiment de la pròpia entitat, i vam dir, bueno, potser és hora de passar el relleu al jovent, a aquesta gent que estudia doncs això, arts escèniques o coses audiovisuals, i que aquí a Pineda tenim dos instituts que cada cop fan coses més, diguéssim, més tirant a aquest estil, perquè amb el mòbil és molt fàcil començar a fer pel·lícules, curts, reels i tot. I bueno, van respectar molt bé, van aprendre molt, que això va molt bé, i encantats, perquè avui la gent ha aplaudit, ha rigut, que és el que ens interessava, i suposo que seguirem amb aquesta iniciativa d'intentar que el jovent tiri amunt les pròpies propostes del festival.
1: Aquesta primera jornada del festival també ha ofert la projecció de dos curts premiats. El productor Jordi Carbonell ha presentat el treball Prou Bé, que mostra situacions que es poden viure, per exemple, en una entrevista de feina.
4: Bueno, com diu la directora, és que és un curt molt curt, molt curt. Llavors, que veurem, pues, les versions, a vegades, quan busquem feina, en el que es podem trobar, no?, a l'entrevista de treball. I hi ha un entrevistador que és una miqueta especial.
1: I hem parlat amb Bruno Simó, és productor del curt Porque Hoy es Sábado, que ha explicat a Ràdio Pineda que és un curt d'animació que reflexiona, per exemple, les tasques domèstiques i la càrrega que assumeixen moltes dones.
5: Un corto dirigido por Alice Guimaraes y va sobre sábado, que sábado normalmente es el día de descanso para todos, menos para las mujeres, que tienen todas las tareas de casa por hacer, los niños por

0: títol amb una puntuació rècord de més de 107 punts. La patinadora pinedenca ja havia estat campiona d'Espanya en categoria alevina. I també doncs, destacar que aquest campionat s'ha celebrat al pavelló Joan Creus de Ripollet i hi havia una gran assistència de públic des de Ràdio Pineda. Felicitem, per tant, a les germanes Montesell per aquests nous èxits en el patinatge artístic. I la tardor astronòmica comença aquesta propera matinada quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, per tant, a les 2:05. Però, en canvi, ho fem doncs, en dies com aquest que diu de ple estiu. Volem saber quin temps ens espera. La crònica és de Jordi Pérez.
1: Bé, demà som dimecres. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol. Segueix l'anticicló ben a prop nostre, cap al Cantàbric, agafant França, tot l'entorn peninsular. I demà doncs, tornem a tenir un dia de sol. Temperatures sense gaires canvis, en algunes raconades pujarà lleugerament, en d'altres baixarà lleugerament, però bé, la calor es mantindrà, la calor diurna, les mínimes, ja veu que les mínimes, pues, salten les mínimes tropicals, demà no descartem que tornem a estar voltant els 20-21 graus en molts punts costaners i calor. Dijous, divendres, la massa càlida que es troba situada cap a l'oest peninsular s'acosta més cap a la vessant mediterrània i això ens fa pensar doncs, que les temperatures podran tenir certa tendència a l'alça, sobretot en zones interiors. Però bé, segurament també ho acabarem notant pràcticament tot Catalunya. Temperatures que poden pujar 2, 3, 4 graus les màximes dijous i divendres. O sigui, tornem a tenir un pic de calor notable de dijous i divendres. Per suposat, amb sol, amb estabilitat total i absoluta, brises, vents fluixos, al igual que demà, i la mar estarà molt, molt tranquil·leta.

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Pineda.

Gustavo Ollero, que és el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Pineda, ha defensat una rebaixa de la pressió fiscal i també ha explicat que està treballant en la renovació de l'equip local de la formació, amb la incorporació, diu, de nous membres i preparant una reestructuració interna. Ha recordat, però, que la decisió final de si serà o no el candidat dependrà sempre dels òrgans del partit. Això sí, ha dit que la seva il·lusió és ser el candidat del Partit Popular a Pineda. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella presenta una tècnica pionera amb la primera cirurgia endoscòpia mamària. Ha fet la primera vegada aquesta cirurgia una intervenció molt innovadora i poc habitual. Una tècnica que permet fer l'operació mitjançant petites incisions i fer la reconstrucció immediata del pit durant la mateixa intervenció quirúrgica. La Biblioteca de Poblenou dedica una exposició al Dia Mundial del Turisme. Es pot visitar aquests dies, que us convidarà a descobrir, viatjar i aprendre. I posa en valor el turisme com a motor per desenvolupar el diàleg intercultural i la preservació també del patrimoni. La policia local de Calella doblarà efectius habituals durant les 5 nits de barraques de la Festa Major de la Minerva. Tot plegat es farà amb la coordinació dels Mossos d'Esquadra. I també destaquem que Malgrat de Mar oferirà a l'octubre 4 tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria per a les dones. Les sessions es fan el mes d'octubre a l'Espai Jove per tractar els recursos econòmics, el finançament, les aliances, la comunicació o la comercialització dels projectes. Tot això amb el suport de la Diputació de Barcelona. També destaquem que l'Ajuntament de Sant Pol convoca una plaça fixa de tècnic d'administració general. El termini per presentar sol·licituds és 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació. Recordem, es va publicar el 18 de setembre. També us destaquem que l'Institut Lluís Companys de Tordera estrena aquest curs un nou grau bàsic de comerç i de màrqueting. L'oferta amplia les alternatives formatives del centre per a estudiants que busquen aquest nou itinerari educatiu. També us destaquem a aquesta hora que joves de dos instituts de Pineda obren el Festival Internacional de Curtmetratges en primer dia. Una producció pròpia de CineMart creada pels alumnes de dos instituts. Des de CineMart destaquen que el projecte fomenta el relleu generacional i impulsa noves produccions locals. I arriben les barraques de Calella. Tornen a ser el centre de les nits de Festa Major a Calella amb 5 jornades. La programació comença avui mateix amb el cap de cartell de Tallets. També actuarà l'orquestra Maribel o també Jorge Peñafiel. Recordem que demà és un dels plats forts. Arribarà a Calella els Catarres, entre d'altres. També destaquem que la pinedenca Noa Montasell es proclama campiona d'Espanya de patinatge artístic en categoria infantil. S'ha proclamat campiona, mentre que la Paula Montasell ha acabat en setena posició amb un total de 29 patinadores. La Noa competeix amb el Club de Patinatge Artístic de Sant Vicenç de Montalt i aconsegueix aquest important títol amb una puntuació rècord, 107 punts. I hem de tornar a parlar de sol i de calor a les portes de la tardor. Recordem que aquest dimecres arribarà la tardor, com diem, però ho fem amb temperatures de ple estiu. És tot. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda.